Hoje eu vou te macetar. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar. Vem se prepara, tá cansada de sentar, tá cansada de quicar.